I del 22 al 30 d'agost se celebra la Festa Major de Granollers. Una ciutat que viurà una programació marcada per la competició entre colles, el pregó, les proves tradicionals i el concurs de rajolers. Entre reptes, cercaviles, concerts, proves tradicionals i desenes de propostes organitzades per les colles, la competició avançarà fins al concurs de rajolers i al veredicte final, que tornaran a decidir quin color s'imposa aquest any, o els blancs o els blaus. La programació combinarà els actes competitius entre les dues colles amb cercaviles, cultura popular, activitats infantils, propostes esportives, espectacles de foc, gastronomia i música en directe. Els blancs, com a vencedors en la darrera edició, seran els encarregats de desafiar els blaus durant la cerimònia d'inici. A partir d'aquí, les dues colles intentaran sumar punts en les diferents proves. La celebració mantindrà alguns dels seus actes més tradicionals, com l'estirada de corda, el llançament i la passada de rajoles, els correfocs, la traca de 1000 metres, el castell de focs, la rossada popular, la diada castellera i les cercaviles. Paral·lelament, les colles desplegaran desenes d'activitats pròpies inspirades en els universos temàtics. La programació començarà dissabte 22 al matí amb una caminada dels blaus des de la porxada i una prova esportiva híbrida a la plaça de l'Església. La jornada també inclourà un esmorzar a la plaça de les Olles, al Ball del Colom de Granollers, un taller de castells amb els xics i una versió infantil de l'estirada de corda. L'aigua també tindrà protagonisme amb xops, una activitat organitzada pel Drac de Granollers. I els blancs despertaran la cuca a les 12 del migdia a la porxada i obriran simbòlicament l'aeroport blanc Amador Galí, amb un vermut i música en directe. A la tarda, la plaça Maluquer acollirà diferents activitats relacionades amb el córrer aigua, una gincana per a joves, i hi haurà també una proposta per als menors d'11 anys. La Mulassa visitarà el barri de sota el camí ral en una cercavila que passarà per diversos carrers. I els blancs celebraran el correbars de l'Elefant Blanc i un sopar amb vestimenta blanca, mentre que els blaus organitzen una plantada i cercavila de bèsties a Can Trullàs. La primera nit es completarà amb activitats de nou Black Nassat, la festa que hi ha al sopar, al forat, volem dir, un concert de versions de cicuta amb les PDTs a la porxada, l'after del Correbars a la plaça Pau Casals i les últimes sessions de l'Electropark. Diumenge començarà amb una sessió de ioga al parc del Torres de Villar i una cursa d'orientació. També hi haurà una pedalada solidària pels barris de Granollers. Els blaus celebraran una trobada de gegantons. Al matí incorporarà també Villes Catalanes, un vermut musical amb cul de sac i un pinxo pote musical de blancs a la plaça Folk i Torres. I no em vull despertar. El primer gran acte conjunt arribarà diumenge a 4:45, primer diumenge de Festa Major, amb el toc d'inici de la Festa Major. A les 5 a la plaça de la Corona serà el punt de partida de la cerimònia d'inici de festes. També hi haurà la nit de diumenge un correbars dels blaus amb música pels carrers del centre i un bingo musical.

0: de l'univers.
1: Pel fet que fa els concerts, destacar a la plaça Perpinyà Eufòria o concurs que li cantin al cap a les 10. També hi haurà activitats diverses. En aquest cas, també, concretament dissabte, amb concerts, com dèiem, concerts amb Cicuta i PDTs, també Electropark and Down the Rabbit Hole, l'After de Correbarça per Hard Blancs, i Electropark continua també al Parc Torres i Villà. És un miracle. Diumenge hi haurà un bingo musical amb PD Tropical Test. Cada dia és més difícil, tu, jo. També continuem amb dilluns concert amb Siderland a la plaça de la Porxada amb DJ Murci B2B, Brètol. I mentre el món se'n va... I sala d'espera revoltant Nimfa, també concert amb Grego Tecno i DJ Guspi. No vull despertar. Dimarts també continuen amb gincama nocturna amb les Blauxirris, sortida dels Torets Embolats, a Pique de Gralla, Cercavila, Guita Jove, concert amb els Pipes i en acabar DJ Turmo, això a la plaça Baranger. També al passar Maluquer, concert del Pique de Gralles amb la Cosina i en acabar DJ Pikes. I concert a la plaça de l'Església amb OK DVD i DJ Tiwi. També dimecres a Fighting Beyond Big Heaven a l'avinguda del parc, en aquest cas. També hi haurà correfoc de la colla infantil, la Vinilada, a la plaça de l'Església, amb música dels anys 60, 70, 80 i 90, i el Disco Inferno a la plaça Pau Casals. XS, continuant amb la Disco Inferno, concretament, que es farà a l'avinguda del parc, com a canvi. En aquest cas, important, respecte a altres anys, no es farà a la Porxada, sinó que es farà concretament a l'avinguda del parc. Com un joc vam escriure un grapat de cançons. Cuinades poc a poc, la passió donava forma a les... I dijous, Blanc Electronic on Time a la plaça Maluquer i Salvador. També hi haurà a plaça del Corona Blaus Èxits. A la plaça Maluquer, Blanc Electronic on Time, amb pressió sonora amb groove. I els Barsots a la plaça de Porxada, i concert amb Buos i Mina Ritz Leaf Band. I concert també a la plaça Perpinyà amb Uri Geller i Los Cucharas. Ja no importa res, només el que... També divendres més concerts amb Maruja Limón, Triquell i DJ Beverly Hills a l'avinguda del parc. També Nit Blava, també a la plaça de la Porxada. I també Joan Colomo a la plaça de l'Església. I dissabte, també final de festa amb D'Alessandro DJ, a la plaça de l'Església, contrafesta a la plaça Maluquí Salvador, i concert amb Jim Bunny, versió impossible, a l'avinguda del parc. També concert amb Boom Boom Fighters i DJ Lia Jensen a la plaça de la Porxada. Alguns dels actuacions, concerts, que es fan a la Festa Major de Granollers.

I parlem de la Festa Major d'Estiu de Mollet del Vallès. És any rere any una de les cites més destacades del calendari festiu de la ciutat. Durant diversos dies, els carrers i les places s'omplen de música, cultura popular, activitats familiars i propostes per totes les edats. Una de les grans singularitats de la festa és la tradicional rivalitat entre les colles dels Morats i els Torrats, que aporten color, ambient i participació a través de proves, concursos i activitats que impliquen centenars de veïns. Aquesta competició festiva s'ha convertit en un dels elements més emblemàtics i estimats de la Festa Major. Els actes previs començaran el dilluns 10 d'agost amb la gincana infantil Torre Parc, l'exposició dels gegants de la ciutat, una recollida solidària de joguines, la baixada d'Andròmines i el talent show Morat Factor Xiris. Durant els dies següents es celebraran propostes com els inflables aquàtics, la gran confitada pel 15è aniversari de la Santa Teca, el concert de Nonainos, el Tapes Xutxes Tour, la invocació del Moll Fer, el sopar Morat i diverses activitats per les colles. El dijous 13 tindrà el lloc del nomenament del Morat i Torrat d'Honor, seguit de l'engrescada de les colles. La jornada també inclourà la nit d'artistes locals de l'embalada amb Red Velvet, Grunge Spirit, del Tokia i l'Astre, així com un bingo musical i l'escuma golfa. Divendres 14, el Tapes Tour recorrerà els carrers amb la xaranga Tirant l'Oban i a la nit el Parc de Can Molà acollirà la nit de les colles amb les actuacions de Boicot i Versió Impossible. L'inici oficial de la Festa Major de Mollet arribarà el 15 d'agost amb la Cercavila, el Seguici Popular i la cerimònia d'obertura. El pregó anirà a càrrec de l'actor i humorista Pep Plaza. La nit continuarà amb els versots, l'encesa al campanar, el correfoc, també processó, concerts de los Mustang, Tapeo Sound System i Hey Pachucos. Durant el dia també hi haurà activitats aquàtiques. Diumenge 16 serà una de les jornades més intenses. La programació inclou la gran despertada, la passejada en bicicleta, la missa del bot del poble, la diada castellera amb els castellers de Mollet i els moixingaguers d'Igualada, la convidada dels gegants, sardanes, el correfoc infantil i el Torre Tasques. La música tancarà la jornada amb un tribut a Michael Jackson i el concert de les Coco i els Catarres al Parc de Can Molà. El dilluns 17 hi haurà el concurs de disfresses de paper, el ball de gent gran, l'estirada del cotxe infantil i el camió, la garrinada, sardanes, també espectacles com el substitut de Pep Plaza, l'Impro Music Show de Planeta Impro o l'homenatge a Rocío Jurado de Tamara Jerez i la Festa dels 40 on Tour. La Festa Major s'acomiadarà el dimarts 18 amb el concurs de truites, el corregot infantil i adult, el concert de l'Orquestra Meravella o també l'actuació de la Fúmiga al Parc de Can Molà. La celebració també disposarà d'un servei especial de bus urbà gratuït, franges de fira sense música adaptades a persones amb TEA, punt lila i punt preventiu. Una Festa Major pensada per omplir els carrers de Mollet i oferir activitats per totes les edats. Festa Major de Mollet del Vallès.

0: I anem a conèixer el temps que ens farà avui i demà, que demà sí que es preveuen en principi pluges, al final ahir ben poca cosa o res, aquí almenys. Saludem al nostre company, en Marc Jaureguizar. Què tal, Marc?
1: Hola, Carles, molt bé.
0: Què tal? Com es preveu avui?
1: Doncs, ahir, com deies, finalment aquestes tempestes van acabar passant lliscant per aquí el prelitoral central, però sí que és cert que quan arribaven a l'Aies Occidental s'anaven desfent i es perdien de vista. Després es tornaven a reactivar la Catalunya Central, però finalment aquí a casa nostra no vam tenir precipitacions i, de fet, va acabar una tarda aquí a Parets radiant. Bé, avui dimecres, una jornada tranquil·la, una jornada que aquí a Parets es presenta doncs, molt assolellada, inclús càlida a les hores centrals del dia, perquè les temperatures en general pujaran una miqueta més. La sensació de xafogor, que no voldrà marxar, i demà és un dia de canvi.
0: Ostres, sí, el pitjor, tant ahir i entenc com avui, és una xafogor molt exagerada, eh?
1: Sí, i a més és que ja portem molts dies amb aquesta sensació de temperatures que, bueno, en conjunt, aquí a Parets ronden al voltant dels 32, 33, 34 graus, però estem tenint una humitat molt accentuada que fa que els dies siguin costosos de passar. A més, les mínimes també no estan ajudant amb unes mínimes aquí al poble que ronden els 22, 23 graus. Puntualment, alguna nit hem arribat als 24 graus. Però aquesta petita treva que tindrem demà ajudarà.
0: A veure, què tindrem demà?
1: Demà tindrem una jornada de dues cares. Per una banda, un matí tranquil, assolellat. Ens despertarem amb un dia amb el cel serè, amb unes mínimes que tornaran a ser de mal dormir. Serà a partir de primeres hores de la tarda que els ruixats començaran a arrencar pel Pirineu i es desplaçaran de nord cap a sud i arribaran aquí a casa nostra més o menys a mitja tarda al vespre. Haurem d'estar molt alerta perquè estem en una situació que fa molta calor i tenim molta energia acumulada. Aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta. A més, algun model ens indica que, sobretot per la Catalunya central, aquests ruixats podrien anar acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució. Com diem, mitja tarda vespre ens acabaria afectant a nosaltres, arribaria a la ciutat de Barcelona i també a les darreres hores aquests ruixats arribarien a la Costa Daurada.
0: Doncs,
1: en moments de xàfec descarregarien amb molta intensitat i després notarem una lleugera refrescada.
0: Lleugera que durarà poc.
1: Sí, perquè malauradament a partir del divendres i el cap de setmana les temperatures es recuperaran. De cara a la setmana vinent estarem amb valors per sobre del que tocaria per l'època de l'any. Haurem de veure si es podrà anomenar una onada de calor. Jo no ho crec. Vindran dies que tornarà a fer calor, com pràcticament aquests darrers dies, i sembla que el dia de l'eclipsi, el dia 12, el dimecres, es presenta una jornada també molt assolellada.
0: El dia de l'eclipsi, doncs, ja es podrà veure bé en aquest sentit, eh?
1: En aquest sentit, aquí a Parets del Vallès, com a la resta del Vallès, estarem a un 99%. Això vol dir que encara el sol el podrem veure una miqueta. I alguna recomanació d'un lloc per anar-lo a veure, aquí a Parets hauríem d'estar a un lloc elevat i sobretot amb l'horitzó net. Els llocs que se m'acudeixen és a Gallecs, sobretot mirant cap a l'horitzó, cap a on es pon el sol, i si ens hauríem de desplaçar per un moment seria a la Serra de Marina o també al Montseny.
0: Doncs bé, allà amb les refrescades que ens farà, sobretot pluges que en volem una miqueta demà i veurem la setmana que ve. Jo la setmana que ve aniré més a la frescor, eh? Me'n vaig al Pirineu, o sigui que no sé com ho faràs tu. Tu quan te'n vas?
1: Jo me'n vaig la tercera setmana d'agost i també me n'aniré cap al Pirineu, que tant a tu com a mi ens encanten i ens n'anem a buscar, com bé dius, la fresca i la pluja.
0: Doncs sí, i segurament a mitjans d'agost sempre hi ha més tempestes de tarda, no?
1: Sí, és a partir del 15 és com si el temps de Catalunya fes un clic i, sobretot, molta més inestabilitat. També és cert que de cara a la setmana que ve, per molt que pugin les temperatures, els dies a poc es van escurçant i tampoc donarem gaire temps a que les temperatures pugin tan ràpidament. Farà calor, evidentment, xafogor també, però anem cap a un període on els dies són més curts i, per tant, això sí que ho tenim guanyat.
0: Doncs, Marc, una abraçada, que vagi molt, tot molt bé. Bon estiu a tots i estarem atents també a totes les recomanacions que facis, també meteoparets, etc.
1: Molt bé, bones vacances per tu, per tothom, i a meteoparets també, durant la setmana que ve encara farem un seguiment, a partir d'aleshores també ens donarem uns dies de vacances. Que vagi molt bé tothom. Marc!

0: RAC 107, serveis informatius.
1: I ahir dimecres, 29 de juliol a la tarda, es va celebrar la sala Masart Cooperativa, una sessió ordinària de ple, on es van aprovar diversos punts, on hi va haver també precs i preguntes, es va aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors, i un dels primers punts que es va aprovar per unanimitat va ser la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès a 1 de gener del 2026. Una xifra que és més de 19.000 habitants i que la deia el mateix alcalde Francesc Juzgado.
2: El següent punt de l'ordre del dia és aprovar la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès a 1 de gener de 2026. Donarem quatre dades sobre aquesta xifra. Dic que estan repartides en què hi ha hagut 1.197 altes durant aquest període i que hi ha hagut 1.240 baixes. Que la xifra a 1 de gener d'habitants de Parets del Vallès és de 19.052 habitants, dels quals 9.530 són homes i 9.522 són dones.
1: En aquest cas hi ha més homes que dones i la xifra passa poc dels 19.000. Ha baixat una mica la xifra d'habitants a Parets. Precisament puntualitzava més aquestes dades el Jordi Seguer, que és portaveu d'Ara Parets pel canvi Esquerra Republicana.
3: Bàsicament dades. Nosaltres, amb l'anàlisi, afegiríem alguna curiositat més, no? Perquè dèiem que la xifra 1 de gener del 26 és de 19.052 habitants. Estem parlant que Parets hauria perdut, segons aquesta xifra provisional, 43 habitants entre el 25 i el 26. Per tant, continuem en aquesta línia d'estancament, sobretot també molt vinculada, no?, amb la manca d'habitatge, no?, que dificulta, doncs, que molta gent, doncs, es pugui quedar al municipi. Ara mateix hi ha, per poca diferència, 8 homes més que dones a la població, quan habitualment sempre hi havia hagut més dones que homes, i la mitjana d'edat la tenim situada, com l'any passat, en els 43 anys. I com a dades curioses, que nosaltres hem recopilat també d'aquest expedient, que sempre són interessants, l'any passat vam tenir 121 defuncions i només 109 naixements, que són pocs, segurament, no?, per una població com Parets del Vallès, no? I com a dada destacada es van produir 905 canvis de residència, que vol dir que és gent que va deixar de viure a Parets del Vallès, que és, sens dubte, doncs, el moviment més destacat.
1: Lucio Gat, del Partit dels Socialistes, també opinava sobre aquest tema.
4: Bé, els números són tossuts i, per tant, les dades són les que són. En tot cas, l'anàlisi de per què es produeixen aquestes altes baixes o aquests canvis de números que es produeixen en el cens, doncs jo diria que és apassionant i seria potser un motiu d'un altre debat, no? Però en tot cas nosaltres votarem a favor perquè no hi ha més discussió que la que es presenta des del punt de vista tècnic.
1: Des de Sumem Esquerres i de, en aquest cas, Parets per la República, també s'opinava el mateix i en aquest cas va aprovar aquest punt.
2: Gràcies. Sumem Esquerres a Parets.
5: Bé, bona tarda a tots i a totes. Nosaltres votarem a favor, també.
2: Gràcies. Parets per la República, Junts per Cat.
6: Gràcies. Bona tarda a qui ens acompanya i a qui ens escolta. Són dades objectives, de manera que el nostre vot serà a favor, també.
1: També es va aprovar per unanimitat el conveni per la formalització de la concessió de domini públic a favor del Consorci Besòs Tordera per la instal·lació d'una caseta per l'obtenció de dades de la qualitat de l'aigua i del sistema de sanejament. Un punt que també en parlava, en aquest cas, el regidor Francesc de la Torre.
7: Doncs bé, el Consorci Besòs Tordera va presentar sol·licitud de subvenció a l'esmentada convocatòria mitjançant el projecte Paitida, digitalització integral dels sistemes de sanejament del cicle integral de l'aigua de la conca del riu Besòs per assegurar la qualitat i la disponibilitat del recurs a l'abastament públic. I en el marc de l'execució de l'esmentat projecte s'inclou l'actuació número 11, relativa en aquest cas a la implementació de sistemes de sensorització a diferents municipis de la nostra comarca del Vallès Oriental, entre d'altres el nostre Parets del Vallès. Quins són els objectius principals d'aquesta actuació? En primer lloc, disposar dades de càrrega contaminant present a l'aigua, calibrar adequadament els models matemàtics.
1: una caseta on s'obtindrien dades de la qualitat de l'aigua del sistema de sanejament, que també està d'acord ara Parets pel canvi Esquerra Republicana.
8: Des d'ara Parets pel canvi veiem bé l'aprovació d'aquest conveni amb el Consorci Besòs Tordera, que es tirarà endavant gràcies a la subvenció rebuda dins del projecte de digitalització integral dels sistemes de sanejament del cicle integral de l'aigua de la conca del riu Besòs per tal d'assegurar la qualitat i la disponibilitat del recurs en l'abastament públic. Els objectius principals d'aquesta actuació són disposar de dades de càrrega contaminant present a l'aigua, calibrar adequadament els models matemàtics i donar compliment als requeriments legals en relació amb les descàrregues del sistema de sanejament. Segons hem sabut i ha explicat ara el regidor, aquesta caseta s'instal·larà en el solar municipal ubicat a la cantonada del carrer de la Salut amb el passeig de la Ribera.
1: També el Partit dels Socialistes opinava al respecte.
4: El grup municipal socialista està d'acord que s'incorporin aquestes petites infraestructures en el sistema. Penso que és molt important que n'hi hagi aquest control de la qualitat de les aigües residuals. El que sí que demanaria, i per tant, en el context del conveni, m'imagino que s'incorporaran doncs, les condicions, però que no es deixi només amb otorgar aquest permís, sinó que n'hi hagi un retorn d'aquestes dades, perquè jo penso que amb aquestes dades segurament també es podrà fer alguna mena de política de prevenció.
1: També en aquest cas ho va donar l'aprovació en Sumem Esquerres, Cassandra García.
5: Nosaltres també donarem suport en aquesta proposta. Entenem que doncs, amb aquest conveni amb el Consorci Besòs Tordera doncs, es podrà també millorar la qualitat de l'aigua i el seu control, no? Perquè tot el que sigui doncs, un recull de dades doncs, sempre va bé doncs, per detectar i per millorar doncs, aquest servei.
1: També Neus Jordà, de Parets per República Junts, ara gent de Parets.
6: Gràcies. Doncs, com ja s'ha exposat, parlem senzillament de la cessió d'un molt petit espai per tal de posar una caseta per controlar els sistemes de sanejament i poder assolir així una millor qualitat. Una caseta que ocuparà només 3x20 per 2x20, vull dir, és algo que no suposa cap molèstia, però que sí, en canvi, aportarà dades que ens ajudin a millorar dia a dia, no? Per tant, doncs, evidentment, estem d'acord amb la signatura d'aquest conveni.
1: També es van aprovar dos punts molt semblants, que era aprovar reconeixements extrajudicials de crèdit per pagar diverses factures pendents. Es va votar per majoria simple, 3 vots a favor, en aquest cas els 3 regidors que estan a l'equip de govern, i 13 abstencions. Aquest era el punt.
2: El que portem, doncs, a la proposta de resolució és aprovar aquest reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions detallades a l'annex número 1 de l'expedient per un import total de 12.693,08 euros i que corresponen a compromisos de despesa de l'exercici 2026. I també, segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions detallades també a l'annex 2, en aquest cas, per un import total de 41.493,62 euros i que corresponen a compromisos de despesa de l'exercici 2025.
1: També n'hi havia del 2025, així ho comentava, i que calia arreglar-ho això i polir-ho al portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, Jordi Seguer.
9: D'aquest reconeixement, que estem parlant d'una quantitat aproximada d'uns 54.000 euros en factures que s'han d'aprovar i després, posteriorment, evidentment, s'han de pagar en conceptes com ara el subministrament de gas, electricitat, factures de manteniment dels ascensors, climatització, per exemple, de treballs per recollir abocaments incontrolats. La majoria de factures pertanyen a serveis com ara via pública i equipaments. I en tot cas, malgrat que nosaltres estem dient que estem facilitant doncs, que cobrin els proveïdors, el que també pensem és que segurament el que hi tenim temps és de millorar la tramitació d'aquestes factures pendents, factures que algunes són del 25, d'altres ja de l'exercici 26, i segurament el que hem de fer, i penso que tots hi estarem d'acord, és treballar amb una major planificació per posar al dia totes les licitacions de serveis que té l'Ajuntament, que són moltes, de serveis externalitzats, perquè ja acostuma a ser molt habitual d'anar passant el pagament de factures per ple, que evidentment nosaltres ja vam dir en el seu moment que la prioritat és que ningú es quedi sense cobrar, evidentment, perquè hi ha diners a la caixa per fer els pagaments.
1: Sobretot això, de fet, el mateix Francesc Juzgado puntualitzava i volia també investigar sobre aquestes factures que falten del 2025.
2: No, només comentar que nosaltres també hem demanat que se'ns expliqui per què encara hi ha factures del 2025. Sí que és cert que sabem que quan portem això hi ha contractes que falta licitar-los novament, però que a aquestes alçades de l'any que ens apareixin factures del 2025 som els primers interessats també en que això no succeeixi i que se'ns expliqui una miqueta.
1: També s'opinava des del Partit dels Socialistes, Ojara Valdivia.
10: El que avui posem sobre la taula és una manera de governar. Fa un mes el nostre grup va registrar una instància amb una proposta seriosa, treballada i absolutament assumible. No veníem a posar pals a les rodes, evidentment, ni a crear titulars, veníem amb solucions. Un pla de reducció del REC, una diagnosi de les causes, informes periòdics, control dels contractes, protocols d'alerta i determinació de responsabilitats. Un compromís polític per aquesta figura recuperés el seu caràcter, el que ha de tenir, un caràcter totalment excepcional. I quina ha estat la resposta d'aquest govern? El silenci. No han acceptat ni una sola de les nostres propostes, ni una. Han preferit venir avui al ple amb la mateixa recepta de sempre, portar un nou rec.
1: També en parlava, sumem esquerres a Parets, a Cassandra García.
11: Bé, nosaltres no bloquejarem doncs, aquest pagament. El que sí que crec que, bueno, ja em sumo, no?, al que ja s'ha comentat, doncs, que sí que s'hauria de ser més rigorosa en el tema de les licitacions. Fa ja molts i molts mesos, de fet nosaltres formàvem part del govern i internament s'havia doncs, comentat moltes vegades que a les àrees tant d'equipaments com de via pública doncs, feia ja molts mesos que estem fora de contracte, de grans contractes que té aquest ajuntament, no?, i que per tant doncs, això no és assumible ni és viable.
1: On heu jornat de Parets per la República Junts?
6: Doncs una vegada més duem a ple factures pendents de pagament per omissió de la funció interventora. Aquesta vegada per un valor total de 52.286 euros. Són despeses extres que s'han fet sense tenir prou crèdit a la partida pressupostària o que no estaven contemplades, és a dir, que de nou parlem de mala gestió. Els reconeixements extrajudicials de crèdit, el REC, del que hem parlat ja, han de ser una eina excepcional i no una norma com venim veient un dia sí i un altre també en aquests darrers mesos.
1: També es va donar compte de la moció aprovada per la Junta de Portaveus per donar suport als treballadors i treballadores de la indústria química perquè puguin aconseguir un coeficient reductor de jubilació. També la moció aprovada sobre la transició energètica sobirana i per instar el govern municipal a presentar al·legacions al plater, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. També es va donar compte de la moció per l'ús ètic responsable i segur de la intel·ligència artificial a l'Ajuntament presentada per Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana i també una moció sobre el Pla Territorial Sectorial per l'implantació de les energies renovables a Catalunya, plater, presentada pel grup municipal Sumem Esquerres a Parets. També van haver pregs i preguntes. Aquest va ser el ple que es va celebrar l'últim abans de les vacances d'estiu de l'Ajuntament de Parets del Vallès. L'Ajuntament de Parets ha aprofitat el període d'estiu, quan els centres educatius no tenen l'activitat habitual, per instal·lar plaques fotovoltaiques a les cobertes de diversos equipaments escolars. Aquesta actuació té com a objectiu reduir el consum energètic dels edificis públics i avançar en l'implantació d'un model més sostenible basat en l'ús d'energies renovables. Les tasques d'instal·lació està previst que quedin finalitzades durant aquests propers dies perquè es puguin tenir doncs, ja instal·lades aquestes plaques fotovoltaiques. Parets del Vallès va registrar durant el 2025 una mitjana de 37 persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, una xifra que equival a 1,96 beneficiaris per cada 1.000 habitants, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística i d'ESCAT i analitzades per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal. Aquesta taxa se situa molt per sota de la mitjana comarcal, de 8,64 beneficiaris per cada 1.000 habitants. Amb una població de 19.000 habitants, Parets és un dels municipis del Vallès Oriental amb una menor cobertura de la prestació entre els municipis de dimensions similars. Només Lliçà Vall presenta una taxa inferior. Les dades formen part del balanç de la renda garantida de ciutadania corresponent al 2025, un any en què el Vallès Oriental va registrar una reducció tant del nombre de prestacions com de persones beneficiàries. A la comarca es van abonar una mitjana de 1.835 prestacions. Malgrat aquesta disminució, la quantia mitjana de la prestació va augmentar lleugerament. L'Observatori del Consell Comarcal assenyala que la reducció de la cobertura no implica necessàriament una disminució de la vulnerabilitat econòmica. En un context marcat per l'encariment de l'habitatge, la pobresa laboral i l'augment de les desigualtats socials, aquest descens també podria respondre a canvis en l'accés o en la configuració del sistema de prestacions socials. L'Ajuntament de Parets ha aprovat el projecte per renovar un tram de la xarxa municipal d'abastament d'aigua potable del carrer Pere Castells, entre l'Avinguda Catalunya i el carrer Montseny. L'actuació compta amb un pressupost de 95.000 euros i permetrà modernitzar una estructura que presenta canonades de ferro i PVC de petit diàmetre. Les obres consistiran en la substitució de 217 metres lineals de la canonada existent per una nova conducció d'alta densitat de 110 mil·límetres de diàmetre, amb una actuació que incrementarà la capacitat de transport d'aigua i millorarà la fiabilitat del servei. El projecte també inclou la renovació d'una vàlvula de comporta, la instal·lació d'una nova vàlvula de sectorització a tocar el carrer Montseny i la col·locació d'un nou hidrant connectat a la xarxa de distribució per reforçar el servei i millorar la resposta davant possibles emergències. A més, es reconnectaran les 17 escomeses existents al carrer a la nova canonada. Les obres comportaran l'obertura de rases a la vorera sud del carrer Pere Castells i una travessada al carrer Montseny, on la conducció quedarà protegida amb una beina. Un cop acabats els treballs, es reposarà el paviment afectat. Segons el projecte, l'actuació té com a objectiu garantir un millor cabal i una major pressió a la xarxa d'abastament alhora que optimitza la gestió del servei i reforça la seguretat de la infraestructura hidràulica del municipi. I parlem amb el president del Club de Futbol Parets per analitzar una mica la temporada i com veu aquesta propera temporada, que ara a finals d'agost el primer equip també es posarà en marxa amb la pretemporada. Òscar Noguera, el president del Club de Futbol Parets, com estàs?
12: Hola, Carles. Pues molt bé, perquè estem gaudint encara les vacances i, bueno, ja l'espera de tornar a carrubir la pilota pel Josep Seguer.
1: Bé, com valores la temporada del Club de Futbol Parets? Clar, tothom sempre hi ha el primer equip, no?, que és el Mirall, que no ha tingut gens de sort aquest any. Primer per la igualtat, i després, bueno, jo crec que ens ha faltat alguns partits amb haver marcat algun gol, cosa que ha faltat molt en aquest equip, eh?
12: Sí, sí. Mira, Carles, era un equip fet per intentar, pues, estar el més a dalt possible. Després és el que tu dius, que entri la pilota o no. El que no esperàvem era això, que ha sigut... Era evident que hauria igualtat, però ens ha faltat una mica de sort, perquè l'equip, la veritat és que moltes vegades ha jugat molt bé, però crec que també és veritat que al final s'han passat molt els nervis de trobar-nos en una situació que no comptava ningú. Uh-huh. Això crec que al final ens ha donat una part negativa dintre de lo que és l'equip i no hem tingut aquesta sort, perquè és evident que érem un equip superior a altres que s'han quedat a la categoria.
1: Doncs sí, però l'equip ha baixat. Això sí, confieu 100% amb en Viri?
12: Bueno, és part del projecte nostre. Com a directiva, al final el Viri és part del club. Al final diguem que és el que té que decidir quan creu que ja no és part d'aquest objectiu de club que tenim, però que ell, mentre el vulgui, ja amb el que ha fet amb el futbol base, com va ser el juvenil, com hem de recordar les temporades passades, no tenia sentit, i això ho demostra no sé, altres equips de, del mateix grup que han fet 3, 4, 5 canvis i no ha sortit bé. Uh-huh. Llavors, és la millor persona que podem tindre ara mateix i perquè més coneix el que tenim a baix, el que és un filial, el que és un juvenil, i això està demostrant també com puja la gent i s'està alimentant el primer equip de gent de la casa.
13: Això està clar, això és l'important. I a més pinta bé aquesta temporada perquè han tornat dos jugadors mediàtics que a més no, són de Parets. Dos germans, sí, en aquest cas.
12: Sí, sí, sí. Bueno, al final el Guillem i el Pau són d'aquí. Te puc recordar que jo, com a entrenador d'un Benjamí A, fa molts anys els tenia a ells dos.
13: Com ha canviat la cosa, eh?
12: I mira, oh, on s'estarà, amb la Quins, amb les seves coses, amb la Molletense... Bueno, són dos nens d'aquí, de la casa, com tu dius, mediàtics, ells mateixos han fet el seu nom, però sobretot el més important és que és això, que és la paraula clau, que tornen a casa, que tenen ganes, que volen ajudar en el projecte, i jo crec que és el que ens falta ja per acabar d'intentar pujar, o, perquè és la nostra obligació ara a segona.
13: Sí, perquè no serà gens fàcil, perquè costa molt a pujar, ja ho sabeu. Pujant pocs, tindrem el Mollet, tindrem rivals complicats, Mataró...
12: Sí, sí, sí, és que si al final tu mires bé, Carles, és com si diguessis una rèplica, sí, de primera.
13: Uh-huh. Sí, sí.
12: A lo millor no tens que desplaçar-te tant, però estan... equips. Uh-huh. Però bueno, escolta, al final hem de confiar que tenim la base de l'any passat en reforços, com carregant un mes també, i uh-huh, jo crec que al final aquest equip té l'ànima i la forma com per poder lluitar i a part de poder pujar, bueno, sempre tens un playoff, al final tens alguna ajuda més, però bueno, has d'ajudar per arribar, però serà complicat, perquè al final la pilota és la camana.
13: Està clar. Pel que fa a la base, com la valores? Com està anant i com preveus aquesta temporada per la base?
12: Bueno, comptant que hem tingut l'Alevia que va baixar, la idea és que aquest Alevia intenti pujar. El que és tota la base, també el juvenil B que va baixar, bueno, la idea és que no sé si pujaran, però al final és seguir treballant com estem treballant. O sigui, aquestes coses poden passar i al final és que els nens estiguin gaudint dintre del que és formació i la part que és competició. I al final és que el club sigui... bueno, un referent dintre de lo que és la nostra comarca.
13: A més, amb canvis a la direcció esportiva, a la coordinació.
12: Sí, sí. Al final, bueno, aquestes coses fan falta a vegades. També pensem que al final tu pensa que som molts equips els que tenim, és una pressió alta perquè, bueno, tot això s'ha de multiplicar per tots els pares, per tot el que implica el club. Al final, Aparici, pues, és un noi de casa, perquè ja estava dintre del club, ja feia uns mesos que estava fitxat i estava dintre del club, i al final, dintre d'un petit càsting que vam fer per intentar trobar la persona més adient, pues mira, vam veure en Aparici tot això que estaven necessitant, i ahí el tenim, endavant de tota la part base del club.
13: Jo recordo que fa uns anys alguns es lamentaven, ostres, que hi ha molts jugadors de Parets que han de marxar del club. Això ho heu intentat també reconduir i que no marxin, i que es formin equips, que hi hagin equips i que no vagin a Lliçà, a Montmeló, a equips del voltant, no?
12: Sí, sí. Al final és una idea també de directiva, que el que passa que no és una cosa que es pot fer d'un dia per l'altre, s'ha anat treballant, i és intentant des de la base més petita que els nens que vulguin, o nenes que vulguin entrar al paret, perquè recordo que tenim nenes,
13: sí.
12: Pues al final és que tinguin en el club futbol paret un esport que puguin fer, igual que poden anar al bàsquet, al handball o qualsevol altre esport del poble. Al final és això, sí que és veritat que al final ja està creixent a tots els nivells, tant del primer equip com del filial, com d'un alevín, com d'un infantil. I això és el bo que ja tenim.
13: Escolta, i el futbol femení, ja que ho deies, què tal?
12: Pues mira, cada vegada millor. Ara, aquest any, ja aquesta nova temporada, hem donat un salt. Ara tindrem un amateur. O sigui que ja amb el 2020 i amateur, pues ja amb això jo crec que bueno, que és donar més força al femení, que al final ho està demanant. O sigui, no és algú que tinguis, sinó que estan demanant estar i han d'estar, perquè són parts. O sigui,
13: cada vegada hi ha més afició al futbol femení, està clar, i més noies, i això s'ha de plasmar, i també ho plasmar el club de futbol Parets. Bueno, i pel que fa al club, a instal·lacions, com esteu? Jo sé que sou molts equips, el camp és el camp, no? Com esteu?
12: Bueno, 38 equips, Carles. Sí. I això ja no és sol només jugar, el que es veu quasi sempre, sinó el dia a dia. I el dia a dia, pues, dormim, no tenim més espai, el petit pues utilitza, però no té les condicions fer entrenos de gent afectada.
13: Sí.
12: I intentar partir de la millor forma. Ara intentarem tindre més porteries de futbol set per poder ordenar el camp dintre de les persones entrenos. Però, bueno, estem lluitant i estem mirant de fer tot. Tot el que ha de tindre és, el que té que haver és una qualitat d'entreno. I això és el que a dia d'avui estem fent.
13: Home, seria ideal que, per exemple, el camp petit doncs es pogués utilitzar perfectament qualsevol equip del club, no?
12: Sí, sí, la idea, i parlat amb l'Ajuntament i amb moltes institucions que tenim, és que aquest camp tindria que ser un camp reglamentari de futbol. Amb això alliberaria molt el tema d'antènums, de partits de cada setmana, i s'ha reivindicat fins abans que jo fes això molt per gent, pues, per Raúl, per Pablo, o sigui, és algú que està aquí sempre.
13: Està clar. Doncs, Òscar, moltes gràcies per atendre'ns. Que tant de bo aquesta temporada sigui tan bona com les anteriors, sobretot en el sentit del primer equip, que torni a intentar l'ascens, que la base continuï funcionant perfectament, i sobretot donar visibilitat i donar oportunitat a tots aquests joves, tant noies com nois del club de Parets, doncs, i de pobles del voltant, doncs, que estan jugant aquí al club. Que vagi molt bé, Òscar.
12: Gràcies, Carles. Igual, i que vagi molt bé aquestes vacances.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
13: També parlem de política. Ara Parets pel Canvi reclama a l'Ajuntament que exigeixi a Adif el compliment dels compromisos de les obres de la nova estació. Així ho ha demanat, en aquest cas, i la urbanització de l'avinguda de l'estació després de mesos d'endarreriments, segons diuen en nota de premsa, i de les nombroses queixes dels veïns i comerciants, tal com opina, com dèiem, la nota de premsa d'ara Parets pel Canvi. El grup municipal recorda que el tall del carrer es va iniciar el mes de febrer amb una previsió inicial de només 3 mesos. Els residents denuncien, segons ara Parets pel Canvi, desperfectes a les façanes que encara no s'han reparat, manca de neteja, acumulació de pols i brutícia, espais inacabats, jardineres sense plantar i problemes de mobilitat.
1: a tot plegat s'hi afegeixen, segons comenta ara Pérez Pol Canvi, les dificultats que tenen els veïns per accedir als seus aparcaments. El portaveu d'ara Pérez Pol Canvi, Jordi Seguer, diu que entenen que l'obra és responsabilitat d'Adif, però que hi ha qui ha de defensar els interessos dels veïns és l'Ajuntament. No pot limitar-se a esperar que els treballs acabin, ha d'exigir que es compleixin els terminis, que es reparin els desperfectes i que es garanteixin unes condicions dignes mentre durin aquestes obres. Tal com ha dit, com deia molt responsable, el portaveu d'Ara Parets, Pol Canvi. I anem a conèixer el temps que ens farà avui i demà, que demà sí que es preveuen en principi pluges, al final ahir ben poca cosa o res, aquí almenys. Saludem al nostre company, en Marc Jaureguizar. Què tal, Marc?
14: Hola, Carles, molt bé.
1: Què tal? Com es preveu avui?
14: Doncs ahir, com deies, finalment aquestes tempestes van acabar passant lliscant per aquí el prelitoral central, però sí que és cert que quan arribaven al Vallès Occidental s'anaven desfent i es perdien de vista. Després es tornaven a reactivar la Catalunya Central, però finalment aquí a casa nostra no vam tenir precipitacions i, de fet, va acabar una tarda aquí a Parets radiant. Bé, avui dimecres, una jornada tranquil·la, una jornada que aquí a Parets es presenta doncs molt assolellada, inclús càlida a les hores centrals del dia, perquè les temperatures en general pujaran una miqueta més. La sensació de xafogor, que no voldrà marxar, i demà és un dia de canvi.
1: Ostres, sí, el pitjor, tant ahir i entenc com avui, és una xafogor molt exagerada,
14: Sí, i a més és que ja portem molts dies amb aquesta sensació de temperatures que, bueno, en conjunt, aquí a Parets ronden al voltant dels 32, 33, 34 graus, però estem tenint una humitat molt accentuada que fa que els dies siguin costosos de passar. A més, les mínimes també no estan ajudant, amb unes mínimes aquí al poble que ronden els 22, 23 graus. Puntualment, alguna nit hem arribat als 24 graus. Però aquesta petita treva que tindrem demà ajudarà.
1: A veure, què tindrem demà?
14: Demà tindrem una jornada de dues cares. Per una banda, un matí tranquil, assolellat. Ens despertarem amb un dia amb el cel serè, amb unes mínimes que tornaran a ser de mal dormir. Serà a partir de primeres hores de la tarda que els ruixats començaran a arrencar pel Pirineu i es desplaçaran de nord cap a sud i arribaran aquí a casa nostra més o menys a mitja tarda al vespre. Haurem d'estar molt alerta perquè estem en una situació que fa molta calor i tenim molta energia acumulada. Aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta. A més, algun model ens indica que, sobretot per la Catalunya central, aquests ruixats podrien anar acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució. Com diem, mitja tarda vespre ens acabaria afectant a nosaltres, arribaria a la ciutat de Barcelona i també a les darreres hores aquests ruixats arribarien a la Costa Daurada.
1: Doncs
14: en moments de xàfec descarregarien amb molta intensitat i després notarem una lleugera refrescada.
1: Lleugera que durarà poc.
14: Sí, perquè malauradament a partir del divendres i el cap de setmana les temperatures es recuperaran. De cara a la setmana vinent estarem amb valors per sobre del que tocaria per l'època de l'any. Haurem de veure si es podrà anomenar una onada de calor. Jo no ho crec. Vindran dies que tornarà a fer calor, com pràcticament aquests darrers dies, i sembla que el dia de l'eclipsi, el dia 12, el dimecres, es presenta una jornada també molt assolellada.
1: El dia de l'eclipsi, doncs, ja es podrà veure bé en aquest sentit,
14: En aquest sentit, aquí a Parets del Vallès, com a la resta del Vallès, estarem a un 99%. Això vol dir que encara el sol el podrem veure una miqueta. I alguna recomanació d'un lloc per anar-lo a veure, aquí a Parets hauríem d'estar a un lloc elevat i sobretot amb l'horitzó net. Els llocs que se m'acudeixen és a Gallecs, sobretot mirant cap a l'horitzó, cap a on es pon el sol, i si ens hauríem de desplaçar per un moment seria a la Serra de Marina o també al Montseny.
1: Doncs bé, allà amb les refrescades que ens farà, sobretot pluges que en volem una miqueta demà i veurem la setmana que ve. Jo la setmana que ve aniré més a la frescor, Me'n vaig al Pirineu, o sigui que no sé com ho faràs tu. Tu quan te'n vas?
14: Jo me'n vaig la tercera setmana d'agost i també me n'aniré cap al Pirineu. que tant a tu com a mi ens encanten i ens n'anem a buscar, com tu dius, la fresca i la pluja.
1: Doncs sí, i segurament a mitjans d'agost sempre hi ha més tempestes de tarda, no?
14: Sí, és a partir del 15, és com si el temps de Catalunya fes un clic i, sobretot, molta més inestabilitat. També és cert que de cara a la setmana que ve, per molt que pugin les temperatures, els dies a poc es van escurçant i tampoc donarem gaire temps a que les temperatures pugin tan ràpidament. Farà calor, evidentment, ja fogó, també. Però anem cap a un període on els dies són més curts i, per tant, això sí que ho tenim guanyat.
1: Doncs, Marc, una abraçada, que vagi molt, tot molt bé. Bon estiu a tots i estarem atents també a totes les recomanacions que facis, també Meteoparets, etc.
14: Molt bé, bones vacances per tu, per tothom, i a Meteoparets també, durant la setmana que ve encara farem un seguiment, a partir d'aleshores també ens donarem uns dies de vacances. Que vagi molt bé tothom.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

0: RAC 107, notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM i solucions d'internet de les tipus cicles en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex-C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Xembify per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grífols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, notícies.

0: RAP 107, serveis informatius.
1: I ahir dimecres, 29 de juliol a la tarda, es va celebrar la sala Masart Cooperativa, una sessió ordinària de ple, on es van aprovar diversos punts, on hi va haver també precs i preguntes, es va aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors, i un dels primers punts que es va aprovar per unanimitat va ser la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès a 1 de gener del 2026. Una xifra que és més de 19.000 habitants i que la deia el mateix alcalde Francesc Juzgado.
2: El següent punt de l'ordre del dia és aprovar la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès a 1 de gener de 2026. Donarem quatre dades sobre aquesta xifra, dir que estan repartides en què hi ha hagut 1.197 altes durant aquest període i que hi ha hagut 1.240 baixes. Que la xifra a 1 de gener d'habitants de Parets del Vallès és de 19.052 habitants, dels quals 9.530 són homes i 9.522 són dones.
1: En aquest cas hi ha més homes que dones i la xifra passa poc dels 19.000, ha baixat una mica la xifra d'habitants de Parets. Precisament puntualitzava més aquestes dades el Jordi Seguer, que és portaveu d'Ara Parets pel canvi Esquerra Republicana.
3: Bàsicament dades. Nosaltres, amb l'anàlisi, afegiríem alguna curiositat més, no? Perquè dèiem que la xifra 1 de gener del 26 és de 19.052 habitants. Estem parlant que Parets hauria perdut, segons aquesta xifra provisional, 43 habitants entre el 25 i el 26. Per tant, continuem en aquesta línia d'estancament, sobretot també molt vinculada, no?, amb la manca d'habitatge, no?, que dificulta, doncs, que molta gent, doncs, es pugui quedar al municipi. Ara mateix hi ha, per poca diferència, 8 homes més que dones a la població, quan habitualment sempre hi havia hagut més dones que homes, i la mitjana d'edat la tenim situada, com l'any passat, en els 43 anys. I com a dades curioses, que nosaltres hem recopilat també d'aquest expedient, que sempre són interessants, l'any passat vam tenir 121 defuncions i només 109 naixements, que són pocs, segurament, no?, per una població com Parets del Vallès, no? I com a dada destacada es van produir 905 canvis de residència, que vol dir que és gent que va deixar de viure a Parets del Vallès, que és, sens dubte, doncs, el moviment més destacat.
1: Lucio Gat, del Partit dels Socialistes, també opinava sobre aquest tema.
4: Bé, els números són tossuts i, per tant, les dades són les que són. En tot cas, l'anàlisi de per què es produeixen aquestes altes baixes o quals canvis de números que es produeixen en el cens, doncs jo diria que és passionant i seria potser un motiu d'un altre debat, no? Però en tot cas nosaltres votarem a favor perquè no hi ha més de discussió que la que es presenta des del punt de vista tècnic.
1: Des de Sumem Esquerres i de, en aquest cas, Parets per la República, també s'opinava el mateix i en aquest cas va aprovar aquest punt.
2: Gràcies. Sumem Esquerres a Parets.
5: Bé, bona tarda a tots i a totes. Nosaltres votarem a favor, també.
2: Gràcies. Parets per la República i Junts per Cat.
6: Gràcies. Bona tarda a qui ens acompanya i a qui ens escolta. Són dades objectives, de manera que el nostre vot serà a favor, també.
1: També es va aprovar per unanimitat el conveni per la formalització de la concessió de domini públic a favor del Consorci Besòs Tordera per la instal·lació d'una caseta per l'obtenció de dades de la qualitat de l'aigua i del sistema de sanejament. Un punt que també en parlava, en aquest cas, el regidor Francesc de la Torre.
7: Doncs bé, el Consorci Besòs Tordera va presentar sol·licitud de subvenció a l'esmentada convocatòria mitjançant el projecte PAITIDA, digitalització integral dels sistemes de sanejament del cicle integral de l'aigua de la conca del riu Besòs per assegurar la qualitat i la disponibilitat del recurs a l'abastament públic. I en el marc de l'execució de l'esmentat projecte s'inclou l'actuació número 11, relativa en aquest cas a la implementació de sistemes de sensorització a diferents municipis de la nostra comarca del Vallès Oriental, entre d'altres el nostre Parets del Vallès. Quins són els objectius principals d'aquesta actuació? En primer lloc, disposar dades de càrrega contaminant present a l'aigua, calibrar adequadament els models matemàtics.
1: una caseta on s'obtindrien dades de la qualitat de l'aigua del sistema de sanejament, que també està d'acord ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana.
8: Des d'ara Parets pel Canvi veiem bé l'aprovació d'aquest conveni amb el Consorci Besòs Tordera, que es tirarà endavant gràcies a la subvenció rebuda dins del projecte de digitalització integral dels sistemes de sanejament del cicle integral de l'aigua de la conca del riu Besòs per tal d'assegurar la qualitat i la disponibilitat del recurs en l'abastament públic. Els objectius principals d'aquesta actuació són disposar de dades de càrrega contaminant present a l'aigua, calibrar adequadament els models matemàtics i donar compliment als requeriments legals en relació amb les descàrregues del sistema de sanejament. Segons hem sabut i ha explicat ara el regidor, aquesta caseta s'instal·larà en el solar municipal ubicat a la cantonada del carrer de la Salut amb el passeig de la Ribera.
1: També el Partit dels Socialistes opinava al respecte.
4: El grup municipal socialista està d'acord que s'incorporin aquestes petites infraestructures en el sistema. Penso que és molt important que n'hi hagi aquest control de la qualitat de les aigües residuals. El que sí que demanaria, i per tant, en el context del conveni, m'imagino que s'incorporaran doncs, les condicions, però que no es deixi només amb atorgar aquest permís, sinó que n'hi hagi un retorn d'aquestes dades, perquè jo penso que amb aquestes dades segurament també es podrà fer alguna mena de política de prevenció.
1: També en aquest cas ho va donar l'aprovació en Sumem Esquerres, Cassandra García.
5: Nosaltres també donarem suport en aquesta proposta. Entenem que doncs, amb aquest conveni amb el Consorci Besòs Tordera doncs, es podrà també millorar la qualitat de l'aigua i el seu control, no? Perquè tot el que sigui doncs, un recull de dades doncs, sempre va bé doncs, per detectar i per millorar doncs, aquest servei.
1: També Neu Jordà, de Parets per República Junts, ara gent de Parets.
6: Gràcies. Doncs, com ja s'ha exposat, parlem senzillament de la cessió d'un molt petit espai per tal de posar una caseta per controlar els sistemes de sanejament i poder assolir així una millor qualitat. Una caseta que ocuparà només 3x20x2x20, vull dir, és algo que no suposa cap molèstia, però que sí, en canvi, aportarà dades que ens ajudin a millorar dia a dia, no? Per tant, doncs, evidentment, estem d'acord amb la signatura d'aquest conveni.
1: També es van aprovar dos punts molt semblants, que era aprovar reconeixements extrajudicials de crèdit per pagar diverses factures pendents. Es va votar per majoria simple, 3 vots a favor, en aquest cas els 3 regidors que estan a l'equip de govern, i 13 abstencions. Aquest era el punt.
2: El que portem, doncs, a la proposta de resolució és aprovar aquest reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions detallades a l'annex número 1 de l'expedient per un import total de 12.793,08 euros i que corresponen a compromisos de despesa de l'exercici 2026. I també, segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions detallades també a l'annex 2, en aquest cas, per un import total de 41.493,62 euros i que correspon a compromisos de despesa de l'exercici 2025.
1: També n'hi havien del 2025, així ho comentava, i que calia arreglar-ho això i polir-ho al portaveu d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, Jordi Seguer.
9: D'aquest reconeixement, que estem parlant d'una quantitat aproximada d'uns 54.000 euros en factures que s'han d'aprovar i després, posteriorment, evidentment, s'han de pagar en conceptes com ara el subministrament de gas, electricitat, factures de manteniment dels ascensors, climatització, per exemple, de treballs per recollir abocaments incontrolats. La majoria de factures pertanyen a serveis com ara via pública i equipaments. I, en tot cas, malgrat que nosaltres estem dient que estem facilitant doncs, que cobrin els proveïdors, el que també pensem és que segurament el que hi tenim temps és de millorar la tramitació d'aquestes factures pendents, factures que algunes són del 25, d'altres ja de l'exercici 26, i segurament el que hem de fer, i penso que tots hi estarem d'acord, és treballar amb una major planificació per posar al dia totes les licitacions de serveis que té l'Ajuntament, que són moltes, de serveis externalitzats, perquè ja acostuma a ser molt habitual d'anar passant el pagament de factures per ple, que evidentment nosaltres ja vam dir en el seu moment que la prioritat és que ningú es quedi sense cobrar, evidentment, perquè hi ha diners a la caixa per fer els pagaments.
1: Sobretot això, de fet, el mateix Francesc Uzgada puntualitzava i volia també investigar sobre aquestes factures que falten del 2025.
2: No, només comentar que nosaltres també hem demanat que se'ns expliqui per què encara hi ha factures del 2025. Sí que és cert que sabem que quan portem això hi ha contractes que falta licitar-los novament, però que a aquestes alçades de l'any que ens apareixin factures del 2025 som els primers interessats també en que això no succeeixi i que se'ns expliqui una miqueta.
1: També s'opinava des del partit dels socialistes, Ojara Valdivia.
10: El que avui posem sobre la taula és una manera de governar. Fa un mes el nostre grup va registrar una instància amb una proposta seriosa, treballada i absolutament assumible. No veníem a posar pals a les rodes, evidentment, ni a crear titulars, veníem amb solucions. Un pla de reducció del REC, una diagnosi de les causes, informes periòdics, control dels contractes, protocols d'alerta i determinació de responsabilitats. Un compromís polític per aquesta figura recuperés el seu caràcter, el que ha de tenir, un caràcter totalment excepcional. I quina ha estat la resposta d'aquest govern? El silenci. No han acceptat ni una sola de les nostres propostes, ni una. Han preferit venir avui al ple amb la mateixa recepta de sempre, portar un nou rec.
1: També en parlava, sumem esquerres a Parets, a Cassandra García.
11: Bé, nosaltres no bloquejarem doncs, aquest pagament. El que sí que crec que, bueno, ja em sumo, no?, al que ja s'ha comentat, doncs, que sí que s'hauria de ser més rigorós en el tema de les licitacions. Fa ja molts i molts mesos, de fet nosaltres formàvem part del govern i internament s'havia doncs, comentat moltes vegades que a les àrees tant d'equipaments com de via pública doncs, feia ja molts mesos que estem fora de contracte, de grans contractes que té aquest ajuntament, no?, i que per tant doncs, això no és assumible ni és viable.
1: Oneu Jordà, de Parets per la República Junts.
6: Doncs una vegada més duem a ple factures pendents de pagament per omissió de la funció interventora. Aquesta vegada per un valor total de 52.286 euros. Són despeses extres que s'han fet sense tenir prou crèdit a la partida pressupostària o que no estaven contemplades, és a dir, que de nou parlem de mala gestió. Els reconeixements extrajudicials de crèdit, el REC, del que hem parlat ja, han de ser una eina excepcional i no una norma com venim veient un dia sí i un altre també en aquests darrers mesos.
1: També es va donar compte de la moció aprovada per la Junta de Portaveus per donar suport als treballadors i treballadores de la indústria química perquè puguin aconseguir un coeficient reductor de jubilació. També a la moció aprovada sobre la transició energètica sobirana i per instar el govern municipal a presentar al·legacions al plater, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. També es va donar compte de la moció per l'ús ètic responsable i segur de la intel·ligència artificial a l'Ajuntament presentada per Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. I també una moció sobre el pla territorial sectorial per l'implantació de les energies renovables a Catalunya, plater, presentada pel grup municipal Sumem Esquerres a Parets. També n'hi van haver pregs i preguntes. Aquest va ser el ple que es va celebrar l'últim abans de les vacances d'estiu de l'Ajuntament de Parets del Vallès. L'Ajuntament de Parets ha aprofitat el període d'estiu, quan els centres educatius no tenen l'activitat habitual, per instal·lar plaques fotovoltaiques a les cobertes de diversos equipaments escolars. Aquesta actuació té com a objectiu reduir el consum energètic dels edificis públics i avançar en l'implantació d'un model més sostenible basat en l'ús d'energies renovables. Les tasques d'instal·lació està previst que quedin finalitzades durant aquests propers dies perquè es puguin tenir doncs, ja instal·lades aquestes plaques fotovoltaiques. Parets del Vallès va registrar durant el 2025 una mitjana de 37 persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, una xifra que equival a 1,96 beneficiaris per cada 1.000 habitants, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística i d'ESCAT i analitzades per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal. Aquesta taxa se situa molt per sota de la mitjana comarcal, de 8,64 beneficiaris per cada 1.000 habitants. Amb una població de 19.000 habitants, Parets és un dels municipis del Vallès Oriental amb una menor cobertura de la prestació. Entre els municipis de dimensions similars, només Lliçà Vall presenta una taxa inferior. Les dades formen part del balanç de la renda garantida de ciutadania corresponent al 2025, un any en què el Vallès Oriental va registrar una reducció tant del nombre de prestacions com de persones beneficiàries. A la comarca es van abonar una mitjana de 1.835 prestacions. Malgrat aquesta disminució, la quantia mitjana de la prestació va augmentar lleugerament. L'Observatori del Consell Comarcal assenyala que la reducció de la cobertura no implica necessàriament una disminució de la vulnerabilitat econòmica. En un context marcat per l'encariment de l'habitatge, la pobresa laboral i l'augment de les desigualtats socials, aquest descens també podria respondre a canvis en l'accés o en la configuració del sistema de prestacions socials. L'Ajuntament de Parets ha aprovat el projecte per renovar un tram de la xarxa municipal d'abastament d'aigua potable del carrer Pere Castells, entre l'Avinguda Catalunya i el carrer Montseny. L'actuació compta amb un pressupost de 95.000 euros i permetrà modernitzar una estructura que presenta canonades de ferro i PVC de petit diàmetre. Les obres consistiran en la substitució de 217 metres lineals de la canonada existent per una nova conducció d'alta densitat de 110 mil·límetres de diàmetre, amb una actuació que incrementarà la capacitat de transport d'aigua i millorarà la fiabilitat del servei. El projecte també inclou la renovació d'una vàlvula de comporta, la instal·lació d'una nova vàlvula de sectorització a tocar el carrer Montseny i la col·locació d'un nou hidrant connectat a la xarxa de distribució per reforçar el servei i millorar la resposta davant possibles emergències. A més, es reconnectaran les 17 escomeses existents al carrer a la nova canonada. Les obres comportaran l'obertura de rases a la vorera sud del carrer Pere Castells i una travessada al carrer Montseny, on la conducció quedarà protegida amb una beina. Un cop acabats els treballs, es reposarà el paviment afectat. Segons el projecte, l'actuació té com a objectiu garantir un millor cabal i una major pressió a la xarxa d'abastament alhora que optimitza la gestió del servei i reforça la seguretat de la infraestructura hidràulica del municipi. I parlem amb el president del Club de Futbol Parets per analitzar una mica la temporada i com veu aquesta propera temporada, que ara finals d'agost el primer equip

0: uns partits amb... haver marcat algun gol, cosa que ha faltat molt en aquest equip, eh?
1: Sí, sí. Mira, Carles, era un equip fet per intentar pues, estar el més a dalt possible, després és el que tu dius, que entri la pilota o no. El que no esperàvem era això, que ha sigut... Era evident que hauria igualtat, però ens ha faltat una mica de sort, perquè l'equip, la veritat és que moltes vegades ha jugat molt bé, però crec que també és veritat que al final s'han passat molt els nervis de trobar-nos en una situació que no comptava ningú. Uh-huh. Això crec que al final ens ha donat una part negativa dintre de lo que és l'equip, i no hem tingut aquesta sort perquè és evident que érem un equip superior a altres que s'han quedat a la categoria.
0: Doncs sí, però l'equip ha baixat. Això sí, confieu 100% amb en Viri?
1: Bueno, és part del projecte nostre. Com a directiva, al final el Viri és part del club. Al final diguem que és el que ha de decidir quan creu que ja no és part d'aquest objectiu de club que tenim, però que ell, mentre el vulgui, ja amb el que ha fet tant amb el futbol base com va ser el juvenil, com hem de recordar les temporades passades, no tenia sentit, i això ho demostra, no sé, altres equips del mateix grup que han fet 3, 4, 5 canvis i no ha sortit bé. Uh-huh. Llavors, és la millor persona que podem tindre ara mateix i perquè més coneix el que tenim a baix, el que és un filial, el que és un juvenil, i això està demostrant també com puja la gent i s'està alimentant el primer equip de gent de la casa.
0: Això està clar, això és l'important. I a més pinta bé aquesta temporada perquè han tornat dos jugadors mediàtics que a més són de Parets. Dos germans, sí. En aquest cas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, al final el Guillem i el Pau són d'aquí. Te puc recordar que jo, com a entrenador d'un Benjamí A, fa molts anys els tenia a ells dos.
0: Com ha canviat la cosa, eh?
1: I mira, on t'estarà, amb la Quins, amb les seves coses, amb la Molletense... Bueno, són dos nens d'aquí, de la casa, com tu dius, mediàtics, ells mateixos han fet el seu nom, però sobretot el més important és que és això, que és la paraula clau, que tornen a casa, que tenen ganes, que volen ajudar en el projecte, i jo crec que és el que ens falta ja per acabar d'intentar pujar, perquè és la nostra obligació ara a segona.
0: Sí, perquè no serà gens fàcil, perquè costa molt de pujar, ja ho sabeu. Pujant pocs, tindrem el Mollet, tindrem rivals complicats, Mataró...
1: Sí, sí, sí, és que si al final tu mires bé, Carles, és com si diguessis una rèplica de primera.
0: Uh-huh, sí, sí.
1: A lo millor no tens que desplaçar-te tant, però estan... equip. Uh-huh. Però bueno, escolta, al final hem de confiar que tenim la base de l'any passat en reforços, com carregando un mes també, i uh-huh. Jo crec que al final aquest equip té l'anima i la forma com per poder lluitar i a part de poder pujar bueno, sempre tens un playoff. Al final tens alguna ajuda més, però bueno, has d'ajudar per arribar... Però serà complicat, ja. Perquè al final la pilota és la camana.
0: Està clar. Pel que fa a la base, com la valores? Com està anant i com preveus aquesta temporada per la base?
1: Bueno, comptant que hem tingut l'Alevia que va baixar, la idea és que aquest Alevia intenti pujar. El que és tota la base, també el juvenil B que va baixar, bueno, la idea és no sé si pujaran, però al final és seguir treballant com sempre.

0: treballant, aquestes coses poden passar, i al final és que els nens estiguin gaudint dintre del que és formació i la part que és competició. I al final és que el club sigui, bueno, un referent dintre de lo que és la nostra comarca.
1: A més, amb canvis a la direcció esportiva, a la coordinació.
0: Sí, sí. Al final, bueno, aquestes coses fan falta a vegades. També pensem que al final tu pensa que som molts equips els que tenim, és una pressió alta perquè, bueno, tot això s'ha de multiplicar per tots els pares, per tot el que implica el club. Al final, a Parisi, pues, és un noi de casa, perquè ja estava dintre del club, ja feia uns mesos que estava fitxat i estava dintre del club, i al final, dintre d'un petit càsting que vam fer per intentar trobar la persona més adient, pues mira, vam veure en Aparici tot això que estaven necessitant, i ahí el tenim, endavant de tota la part base del club.
1: Jo recordo que fa uns anys alguns es lamentaven, ostres, que hi ha molts jugadors de Parets que han de marxar del club. Això ho heu intentat també reconduir i que no marxin i que es formin equips, que hi hagin equips i que no vagin a Lliçà, a Montmeló, a equips del voltant, no?
0: Sí, sí. Al final és una idea també de directiva, que el que passa que no és algo que es pot fer d'un dia per l'altre, és anar treballant. És intentant des de la base més petita que els nens que vulguin, o nenes que vulguin entrar al Paret, perquè recordo que tenim nenes,
1: sí.
0: Pues al final és que tinguin en el club futbol Paret un esport que puguin fer, igual que poden anar al bàsquet, al handball o qualsevol altre esport del poble. Al final és això, sí que és veritat que al final ja està creixent a tots els nivells, tant del primer equip com del filial, com d'un alevín, com d'un infantil. I això és el bo que ja tenim.
1: Escolta, i el futbol femení, ja que ho deies, què tal?
0: Pues mira, cada vegada millor. Ara aquest any, ja aquesta nova temporada, hem donat un salt. Ara tindrem un amateur, o sigui que ja amb el 2020 i amateur, pues ja amb això jo crec que bueno, que és donar més força al femení, que al final ho està demanant, o sigui, no és algú que tinguis, sinó que estan demanant estar i han d'estar, perquè són clars. O sigui,
1: cada vegada hi ha més afició al futbol femení, està clar, i més noies, i això s'ha de plasmar, i també ho plasma el club de futbol Parets. Bueno, i pel que fa al club, a instal·lacions, com esteu? Jo sé que sou molts equips, el camp és el camp, no? Com esteu?
0: Bueno, 38 equips, Carles,
1: sí.
0: I això ja no és sol només jugar, el que es veu quasi sempre, sinó el dia a dia. I el dia a dia, pues, per mi, no tenim més espai. El petit s'utilitza, pues, però no té les condicions de entrenos de game als equips.
1: Sí.
0: I intentar partir de la millor forma. Ara intentarem tindre més porteries de futbol set per poder ordenar el camp dintre de les persones d'entrenos. Però, bueno, estem lluitant i estem mirant de fer tot. Tot el que ha de tindre és, el que té que haver és una qualitat d'entreno. I això és el que a dia d'avui estem fent.
1: Home, seria ideal que, per exemple, el camp petit, doncs, es pogués utilitzar perfectament qualsevol equip del club, no?
0: Sí, sí. La idea, i parlat amb l'Ajuntament i amb moltes institucions que tenim, és que aquest camp tindria que ser un camp reglamentari de futbol. Amb això alliberaria molt tot el tema d'antenes, de partits de cada setmana, i s'ha de reivindicar, i s'ha de fer és molt present, pues, per Raúl, per Pablo, o sigui, és algú que és aquí sempre.
1: Està clar. Doncs, Òscar, moltes gràcies per atendre'ns. Que tant de bo aquesta temporada sigui tan bona com les anteriors, sobretot en el sentit del primer equip, que torni a intentar l'ascens, que la base continuï funcionant perfectament i, sobretot, donar visibilitat i donar oportunitat a tots aquests joves, tant noies com nois del club de Parets, doncs, i de pobles al voltant, doncs, que estan jugant aquí al club. Que vagi molt bé, Òscar.
0: Gràcies, Carles. Igual, i que vagi molt bé aquestes vacances.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: També parlem de política. Ara Parets pel Canvi reclama a l'Ajuntament que exigeixi a Adif el compliment dels compromisos de les obres de la nova estació. Així ho ha demanat, en aquest cas, i la urbanització de l'avinguda de l'estació després de mesos d'endarreriments, segons diuen en nota de premsa, i de les nombroses queixes dels veïns i comerciants, tal com opina, com dèiem, la nota de premsa d'Ara Parets pel Canvi. El grup municipal recorda que el tall del carrer es va iniciar el mes de febrer amb una previsió inicial de només 3 mesos. Els residents denuncien, segons Ara Parets pel Canvi, desperfectes a les façanes que encara no s'han reparat, manca de neteja, acumulació de pols i brutícia, espais inacabats, jardineres sense plantar i problemes de mobilitat. A tot plegat s'hi afegeixen, segons comenta Ara Parets pel Canvi, les dificultats que tenen els veïns per accedir als seus aparcaments. El portaveu d'Ara Parets pel Canvi, Jordi Seguer, diu que entenen que l'obra és responsabilitat d'Adif, però que hi ha qui ha de defensar els interessos dels veïns és l'Ajuntament. No pot limitar-se a esperar que els treballs acabin, ha d'exigir que es compleixin els terminis, que es reparin els desperfectes i que es garanteixin unes condicions dignes mentre durin aquestes obres. Tal com ha dit, com deia molt responsable, el portaveu d'Ara Parets pel Canvi. I anem a conèixer el temps que ens farà avui i demà, que demà sí que es preveuen en principi pluges, al final ahir ben poca cosa o res, aquí almenys. Saludem al nostre company, en Marc Jaureguizar. Què tal, Marc?
3: Hola, Carles, molt bé.
1: Què tal? Com es preveu avui?
3: Doncs ahir, com deies, finalment aquestes tempestes van acabar passant lliscant per aquí el prelitoral central, però sí que és cert que quan arribaven al Vallès Occidental s'anaven desfent i es perdien de vista. Després es tornaven a reactivar a la Catalunya Central, però finalment aquí a casa nostra no vam tenir precipitacions i, de fet, va acabar una tarda aquí a Parets radiant. Bé, avui dimecres, una jornada tranquil·la, una jornada que aquí a Parets es presenta doncs, molt assolellada, inclús càlida a les hores centrals del dia perquè les temperatures en general pujaran una miqueta més. La sensació de xafogor que no voldrà marxar i demà és un dia de canvi.
1: Ostres, sí, el pitjor, tant ahir i entenc com avui, és una xafogor molt exagerada, eh?
3: Sí, i a més és que ja portem molts dies amb aquesta sensació de temperatures que, bueno, en conjunt, aquí a Parets ronden al voltant dels 32, 33, 34 graus, però estem tenint una humitat molt accentuada que fa que els dies siguin costosos de passar. A més, les mínimes també no estan ajudant amb unes mínimes aquí al poble que ronden els 22, 23 graus. Puntualment, alguna nit hem arribat als 24 graus. Però aquesta petita treva que tindrem demà ajudarà.
1: A veure, què tindrem demà?
3: Demà tindrem una jornada de dues cares. Per una banda, un matí tranquil, assolellat. Ens despertarem amb un dia amb el cel serè, amb unes mínimes que tornaran a ser de mal dormir. Serà a partir de primeres hores de la tarda que els ruixats començaran a arrencar pel Pirineu i es desplaçaran de nord cap a sud i arribaran aquí a casa nostra més o menys a mitja tarda al vespre. Haurem d'estar molt alerta perquè estem en una situació que fa molta calor i tenim molta energia acumulada. Aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta. A més, algun model ens indica que, sobretot per la Catalunya central, aquests ruixats podrien anar acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució. Com diem, mitja tarda vespre ens acabaria afectant a nosaltres, arribaria a la ciutat de Barcelona i també a les darreres hores aquests ruixats arribarien a la Costa Daurada.
4: Doncs...
3: En moments de xàfec descarregarien amb molta intensitat i després notarem una lleugera refrescada.
4: Lleugera que durarà poc.
3: Sí, perquè malauradament a partir del divendres i el cap de setmana les temperatures es recuperaran. De cara a la setmana vinent estarem amb valors per sobre del que tocaria per l'època de l'any. Haurem de veure si es podrà anomenar onada de calor. Jo no ho crec. Vindran dies que tornarà a fer calor, com pràcticament aquests darrers dies. I sembla que el dia de l'eclipsi, el dia 12, el dimecres, es presenta una jornada també molt assolellada.
4: El dia de l'eclipsi, doncs, Ro, ja es podrà veure bé en aquest sentit, eh?
3: En aquest sentit, aquí a Parets del Vallès, com a la resta del Vallès, estarem a un 99%. Això vol dir que encara el sol el podrem veure una miqueta. I alguna recomanació d'un lloc per anar-lo a veure, aquí a Parets hauríem d'estar a un lloc elevat i sobretot amb l'horitzonet. Els llocs que se m'acudeixen és a Gallecs, sobretot mirant cap a l'horitzó, cap a on es pon el sol, i si ens hauríem de desplaçar per un moment seria a la Serra de Marina o també al Montseny.
4: Doncs bé, allà amb les refrescades que ens farà, sobretot pluges que en volem una miqueta demà i veurem la setmana que ve. Jo la setmana que ve aniré més a la frescor, eh? Me'n vaig al Pirineu, o sigui que no sé com ho faràs tu. Tu quan te'n vas?
3: Jo me'n vaig la tercera setmana d'agost i també me n'aniré cap al Pirineu, que tant a tu com a mi ens encanten i ens n'anem a buscar, com bé dius, la fresca i la pluja.
4: Doncs sí, i segurament a mitjans d'agost sempre hi ha més tempestes de tarda, no?
3: Sí, és a partir del 15 és com si el temps de Catalunya fes un clic i, sobretot, molta més inestabilitat. També és cert que de cara a la setmana que ve, per molt que pugin les temperatures, els dies a poc es van escurçant i tampoc donarem gaire temps a que les temperatures pugin tan ràpidament. Farà calor, evidentment, xafogor també, però anem cap a un període on els dies són més curts i, per tant, això sí que ho tenim guanyat.
4: Doncs, Marc, una abraçada, que vagi molt, tot molt bé. Bon estiu a tots i estarem atents també a totes les recomanacions que facis, també Meteo Parets, etc.
3: Molt bé, bones vacances per tu, per tothom, i a Meteo Parets també, durant la setmana que ve encara farem un seguiment. A partir de les hores també ens donarem uns dies de vacances. Que vagi molt bé tothom.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Oh, yeah. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre. Carles Font.

Benvinguts a Rock Sense. Avui un programa especial dedicat a una mítica banda mod, als seus orígens, tot i que va evolucionar i es pot dir que és una de les millors bandes de rock de tots els temps. Estem parlant de The Who. Una de les tres grandes britàniques de la història del rock, amb els Beatles i els Stones, actuaran a Barcelona per primera vegada en els seus quasi 60 anys d'història. I el concert serà l'única data espanyola a la gira, el 14 de juny, al Palau Sant Jordi. I ho faran amb tot l'armament, a més d'una banda de traca, amb un mur sonor en el que destaca la bateria Zack Starkey, fill del Ringo Starr, el mític britànic que vindrà, el mite britànic vindrà amb una orquestra completa, la Simfònica del Vallès, que als seus 36 anys d'història ha acompanyat a grans artistes com Josep Carreras, Paquito de Rivera, Rafael, Josep Joan Manuel Serrat, Sting i molts altres. La mítica banda, encapçalada pel guitarrista Pete Townshend i el cantant Roger Daltrey, interpretarà música de tota la seva trajectòria, incloent seccions dedicades als àlbums clàssics Tommy i Quadrophenia, així com els seus clàssics dels anys 60, i també cançons del seu vigorós àlbum Who, del 2019, el seu primer llançament a l'estudi després de 13 anys. Podem dir que serà una actuació històrica, sense exagerar. Primer perquè els rockers britànics s'apropen als 80 anys, però encara mantenen el poder escènic intacte. Segon, perquè el seu repertori ha moldejat la música rock dels últims 50 anys, des del punk fins al revival mod, passant pel rock progressiu i l'òpera rock. But this one never pays. I don't really mind how much you love me. I tercer, perquè la banda havia d'actuar a Barcelona per primera vegada el juny del 2006, però es va suspendre el concert. Alguns diuen que per falta de venda d'entrades. Tornarem i Barcelona estimarà The Who. Doncs aquí els tenim.

i començarem amb els hits dels anys 60. Banda Mott, una de les millors bandes de rock, generació britànica a tope, amb temes com I Can't Explain...

De paradigmes mot, estrelles del hard rock ubicats en la psicodèlia o impulsors de l'òpera rock conceptual, els Who van saber desenvolupar la seva capacitat i intensitat instrumentals o del talent creatiu d'un dels millors guitarristes. Pete Townshend, en la seva, al seu costat, es trobaven excepcionals intèrprets. Keith Moon, o bateria, o el cantant líder Roger Daltrey, el magnífic baixista John D. Ox Entwistle, de caràcter més sossegat, contemplava el que els seus salvatges companys destrossaven els escenaris, conformant juntament amb un una de les seccions rítmiques més importants que ha conegut la història del rock. A mans del blues i el soul nord-americà, el llegendari quartet va iniciar la seva carrera versionant temes populars de música negra. L'embrió dels Who procedeix de les primeres incursions musicals de Pete i John, amics del col·legi, que van decidir provar fortuna en diverses bandes londinenques amateur de skiffle, com els Confederates, un grup que van formar a finals dels 50. Uns anys després van passar pels Aristòcrats i els Scorpions. A principis de la següent dècada es van unir a una banda que es deia The Detours, conjunt liderat pel cantant Colin Dawson, en el que també es trobava un noi anomenat Roger Daltrey, que tocava la guitarra líder. Daltrey va advertir la capacitat d'Entwistle dels Scorpions i va convidar John a unir-se al grup com a baixista. John va recomanar també el seu amic Pete, i aquí es va formar el germen de la llavor d'aquest equip, d'aquest grup. El febrer de 1964, els Detours, davant la presència d'un altre conjunt amb el mateix nom, van decidir anomenar-se The Who, sota la suggerència d'un company de l'escola d'art de Townsend anomenat Richard Barnes. El març, el bateria Doug Sandom va abandonar el seu lloc, incorporant-se a Keith Moon, un amant de la música surf i els Beach Boys, que estava tocant la seva música favorita en un grup que es deia The Beachcombers. Com The Who i amb la representació de Helmut Gordon, van començar a fer-se un forat als clubs londinencs. Keith Moon destrossava la bateria a puntades a peu i Roger Daltrey balancejava el seu micròfon de manera espectacular, un espectacle que el Boden Wisley divisava tocant de manera magistral el seu baix pràcticament immòbil, mentre el guitarrista també la liava i molt. Aquí, en aquest cas, destaquem The Who. Una d'aquestes actuacions va ser contemplada per Pete Miden, col·laborador d'Andrew L. Oldham, a qui Gordon va contractar com a publicista. Miden es va convertir en el seu manager i en un dels principals impulsors de la carrera del grup de Londres. El primer que va fer Miden va ser canviar-los el nom. S'anomenarien a partir d'ara The High Numbers, i precisament escoltarem un tema com a The High Numbers, que es deia Zoot Suit. The Who, avui protagonistes de Rock Sense.

Boris de Spider. Tot recordant que The Who actua també aquí a Barcelona, al Palau Sant Jordi.

Després arribaria una obra mestra, The Who Sell Out, l'any 67. Gran disc conceptual amb original portada en el que va destacar un single psicodèlic, concretament el tema titulat I Can See for Miles.

Després dels singles Call Me Lightning Dogs i Magic Bus, el següent treball en estudi i un dels més importants i essencials de tota la seva carrera va ser Tommy, de l'any 1969, una òpera rock sobre un nen sec, sord i mut, expert en pinball, que es converteix en una espècie de Messias. El disc amb Pinball Wizard, que va arribar al número 4 com a single estrella, va ser una bomba que els va fer girar interminablement exhibint les seves cançons per quasi tot el món. Recordem precisament Pinball Wizard.

magnífic tema, com també ho era dins el Tommy I'm Free.

gran tema, Baba O'Reilly. També destaquem Squeeze Box, avui protagonistes de Who. Que disfruteu de la música rock i recordeu aquest concert al Palau Sant Jordi de The Who.

Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre amb Carles Font.

Benvinguts a Rock Sense. Primer dels programes d'avui dedicats a una gran banda britànica, The Cure, que a més actuen aquest mes de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Repassarem alguns dels seus discos, començant pel primer, Three Imaginary Boys, Tres Nois Imaginaris, l'àlbum debut de la banda britànica The Cure, llançat el 8 de maig de 1979. De fet, els orígens del grup remunten anys enrere amb altres grups, amb altres noms que tenien les bandes liderades per Robert Smith, el líder del grup The Cure. Conté, en aquest cas, el single 10 i quart, Saturday Night, llançat el juny de 1979. A pesar del seu èxit al Regne Unit, no va ser fins al 1980 quan, amb el llançament d'una versió modificada de l'àlbum, que The Cure va arribar a ser popular als Estats Units. L'àlbum, llançat el febrer de 1980, confeccionat amb temes del Three Imaginary Boys i senzills posteriors, es va dir que es va conèixer com Boys Don't Cry. Un fet curiós sobre aquest disc va ser que va contenir l'única cançó a la història de la banda no cantada per Robert Smith, la cançó Foxy Lady, versió del clàssic de Jimi Hendrix, que va ser interpretada per Michael Dempsey, el baixista original de la banda. La mencionada cançó només era una prova de so que no estava prevista per l'edició de l'àlbum. Three Imaginary Boys, escoltem, per començar, 10 i quart, Saturday Night. Avui, The Cure.

The Cure, avui protagonista. La banda va començar actuant en locals i a composar els seus primers temes. Després de l'abandonament de Paul Thompson, el trio restant, que va retallar el seu nom per The Cure, al principi es deien Easy Cure, va cridar l'atenció de Chris Parry, qui treballava a Polydor Records. Parry havia quedat fascinat amb la cançó Killing an Arab, una composició de Smith basada en l'estranger d'Albert Camus, i els va fer signar un contracte discogràfic per gravar el single al segell Small Wonder, que seria reeditat en la pròpia companyia de Parry, anomenada Fiction. Three Imaginary Boys, com deien, de 1979, el seu primer LP produït per Chris Parry, és un dels millors treballs amb la vivacitat i atreviment inherent a la nova onada anglesa i captivadors cançons com la que hem escoltat ara en un principi, i com també Accuracy.

El tercer tema del disc era Grinding Halt. De Cure avui, Three Imaginary Boys, començant el seu primer disc.

Three Imaginary Boys no tenia cap temàtica central, tot i que algú que no va passar amb els altres àlbums de The Cure. Tot i que la col·lecció de cançons s'assemblava pel seu so marcadament post-punk i gòtic rock, totes les cançons eren de curta durada, lletres desenfadades i estructura cíclica, normalitat, intent de rebeldia i de tornada a la normalitat. Les cançons també van estar en un pozo d'existencialisme i en algunes d'elles ja es va començar a insinuar el so de Cure, que va semblar en major mesura en el següent treball, 17 Seconds. Però ja els escoltarem. Escoltem ara Another Day i Object, de Three Imaginary Boys, de The Cure.

Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit.

primer disc de The Cure. Three Imaginary Boys, avui escoltant-lo aquí a Rock Sunset. Que tenia cançons també destacades d'aquest primer disc, com Subway Song.

0: 케찹은 한팀 박사야.
1: 아메라마마. Aquest àlbum, aquest primer àlbum de The Cure, va ser remasteritzat i reeditat el 29 de novembre del 2004, incloent un segon disc amb material extra no editat i algunes cançons gravades encara com Easy Cure amb Paul Thompson. També s'ha reeditat una versió monodisc amb l'àlbum original remasteritzat. El segon tema d'aquest disc era Meat Hook.

Després de Three Imaginary Boys, Robert Smith va decidir composar nou material insatisfet del seu primer disc, ja que ho considerava fet sense temps, amb afanys, errors i sons adolescents. Com a part de la seva gira promocional, The Cure va coincidir amb Siouxsie and the Banshees, i Robert Smith va tocar per la banda el 1979. Aquest fet va influir molt a Smith, que va incorporar l'atmosfera fosca de la banda a la seva pròpia personalitat. En aquest context, Smith va substituir el seu company Michael Dempsey pel baixista Simon Gallup. Matthew Hartley es va afegir també com a teclista. La sortida de Dempsey del grup es va deure a diferències estilístiques i personals amb Robert Smith. Robert Smith va comentar que les lletres i la música del seu següent disc, 17 Seconds, van sorgir en un parell de sessions molt inspirades després d'una trifulca amb uns homes de negocis d'un hotel i, a continuació, després d'un desengany per telèfon amb la seva nòvia de llavors, Mary Poole. A l'habitació de l'hotel de Newcastle, Smith va donar forma a les lletres, les primeres lletres embrionàries de l'àlbum. Començava per aquest A Reflection.

I el segon tema, aquest era instrumental, era Play for Today. The Cure, en el seu segon disc, avui, en aquest cas, el seu segon disc titulat 17 Seconds.

un àlbum produït per Mike Hedges, que també sonaven els teclats Matthew Harley, qui es va convertir en el grup en quartet. Aquestes agregacions van accentuar la misteriosa imagineria, absorbent emocionalitat i les textures de Robert Smith. Gràcies també a un fantàstic single, A Forest.

I acabem amb 17 Seconds, avui repassant els dos primers discos de The Cure. Més programes de The Cure, sens dubte, aquí a Rock 107. Que vagi bé, que disfruteu de la música!

Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre amb Carles Font.

Benvinguts a Rock Sunset. En l'anterior programa vam destacar els dos primers discos de The Cure i avui continuem amb la seva carrera. Harley, un dels seus components, va abandonar el grup abans de Faith, disc de 1981, afligit a cristianciar l'àlbum coproduït per Hedge, que reprenia aquella expansió experimental, sempre en pos d'una major ponderació sensitiva i emocional, subratllada per la vocalitat sempre trista de Smith. I començàvem aquest tema de Holy Hour.

Faith va ser rellançat al Regne Unit el 25 d'abril del 2005 com a part de les sèries de luxe de la discogràfica Universal. La nova edició de 12 CDs va incloure una versió remasteritzada de l'LP original i la cançó Carnage Visors, el primer CD. Totes les cançons escrites per Smith, Gallup i Tolhurst.

La continuació de, del disc era The Funeral Party de The Cure. Disc experimental, aquest tercer que van fer a la seva carrera, Faith.

El següent disc de The Cure va ser Pornography, de l'any 82, disc produït per Phil Tornally, que contenia temes com 100 Years o Siamese Twins, i recalvagava les seves apariències abatudes exhibides en anteriors treballs. Després d'aquest LP, el baixista Simon Gallup va deixar el grup. Pornography, també n'escoltem, i per començar, 100 Years.

Segons part de la crítica, altres discos de The Cure poden tenir singles més coneguts, més comercials, en especial a partir de finals dels 80, però pocs treballs de la seva discografia tenen una atmosfera tan fascinant com la que ofereix aquest Pornography.

Pornografia, el disc quart ja de The Cure. No hem parlat de singles. Hi ha un parell de cançons que ens hem deixat d'aquests tres primers discos que no estaven incloses als, aquests LPs. Tot just abans de fer Pornography van treure un single que és molt bo, de The Cure, Charlotte Sometimes.

Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit.

El cinquè àlbum de The Cure va ser The Top, publicat el 1984. Al mateix temps, The Top és el primer àlbum d'estudi complet després de Pornography, en aquest cas, i després de composar Pornography, Robert Smith havia trencat la relació amb el seu col·lega Simon Gallup, com dèiem, qui va deixar el grup després d'una baralla en un bar amb Robert Smith. La sortida de Gallup va suposar un canvi radical en el so de la banda. Tan sols uns mesos després de gravar el fos Pornography, amb temes com 100 Years, com hem escoltat, Smith va gravar un èxit de pop electrònic, Let's Go to Bed, de caràcter marcadament festiu. I l'estil, sens dubte, canviaria. En aquest disc hi havia temes com The Caterpillar.

Com dèiem abans d'editar el disc, com dèiem, de top, van treure com una espècie d'EP que es deia Japanese Whispers, The Cure, on hi havia aquest tema festiu que abans hem dit, Let's Go to Bed.

I acabarem el programa d'avui dedicat a, segon programa dedicat a The Cure, i ens aturem amb The Top i amb aquest EP, com dèiem, Japanese Whispers de The Cure, amb The Lovecats. Fins aquí el programa. La setmana que ve més The Cure. Que vagi bé. Adéu.